0: Onda Cero, tu ràdio.
1: I ja sabeu que Sa Pedrera es va convertir el passat dijous, en motiu de l'eclipse, en, doncs podríem dir, un altre país. En Egipte, en l'Egipte dels faraons, una espectacular i polèmica festa privada. La cantera de Sant Antoni va acollir, més o menys, doncs, segons s'ha calculat, unes 300 persones, uns 300 convidats, en piràmides, esfinges, obeliscos i un llac artificial que al pareix doncs, va ser, o ha sigut, motiu de polèmica. Està amb nosaltres ja l'alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Hola, bon dia. Bé, Marcos, s'ha fet un ús irresponsable dels recursos hídrics d'aquí de Silla?
2: Sí, absolutament. És veritat que amb l'estat que estem actualment a Eivissa, crec que no, que això, aigua que es va utilitzar per aquest llac era completament innecessari i nosaltres de manera rotunda ja hem rebutjat aquesta decisió que d'haver fet servir aigua per d'aquesta manera. A més, Sant Antoni, l'Ajuntament, no és des d'aquests darrers anys, sinó ja des de la passada legislatura, està molt conscienciat i van fer una forta inversió amb més de 10 quilòmetres de noves tuberies i cada vegada que fem un carrer nou, com per exemple ara el Boulevard, canviant totes les tuberies per davall, i amb això hem aconseguit ser dels millors rendiments hidràulics en la xarxa de distribució municipal de Balears, arribant a un 90% de rendiment hidràulic. I també estan treballant en una nova ordenança d'estalvi de l'aigua que esperam que s'aprovi abans d'acabar aquest any. I així, qüestions com aquestes no puguen tornar a passar perquè allí quedarà clarament prohibit fer servir l'aigua d'aquesta manera.
1: En aquesta celebració, organitzada, recordem, per Van Vick & Van Vick, és una empresa d'Estats Units que està caracteritzada per fer i muntar espectacles i festes de luxe, no? Tindrà alguna conseqüència, Marcos?
2: Bé, el que passa, difícilment, tinc pendent de parlar amb els tècnics, perquè ells en cap moment, en la seva memòria descriptiva, parlaven de que es necessita aquest llac. Ells demanaven una llicència per una activitat no permanent inocua, al ser menys de 500 persones, i bé, com s'han fet altres vegades, doncs es donava permís, sobretot pensant en el caràcter solidari que tenia. Recordem que, bueno, s'ha volgut dar molt de bombo, que la tassa és de 199 euros, però això és un mero tràmit burocràtic, que no té res que veure, es va permetre perquè donaven 40.000 euros a Càritas i 10.000 en el motoclub de Formentera i d'Eivissa, que té 80 boixos entre 4 i 16 anys. No, en cap moment mencionaven el tema del llac en la seva memòria escritiva, i és veritat que no, si ho haguéssim sabut, no se li hagués permès. Ara, tenim que veure si haver omitit aquesta informació en la seva redacció pues, té alguna conseqüència i ho estudiarem.
1: Es va parlar de que s'empleaven uns 170.000 litres d'aigua. Crec que al final no ha sigut així, no?
2: No, segons diu els organitzadors, han set una tercera part d'aquesta aigua. Però és igual, siguen 170 tonelades, 60 tonelades o 10, la veritat que estat que està, nosaltres no podem permetre que es faci servir només per un fet fonamental que canviar d'aigua. Avui en dia nosaltres estem molt conscienciats, sempre cridam la responsabilitat de la gent d'estalviar aigua i veure com s'ha fet servir aquesta aigua, pues, ja ho diuen que ho han fet servir ho han dut per fer servir com aigües grises i tal, però bueno, siga com siga, nosaltres no en teníem coneixement perquè no ho van comunicar i que no es pot permetre i condemnem rotundament aquesta aigua utilitzada per un mer fet fonamental d'aquesta festa i sobretot perquè no se mos va comunicar en cap moment.
1: Clar, perquè en principi, diguem, el problema és que no apareixia aparentment a la memòria descriptiva presentada per l'empresa aquesta que comentàvem i que, bueno, suposo que vos va sorprendre a vosaltres també.
2: Sí, perquè en algun moment s'ha pensat evitar algun llac, però clar, no saps si simulen un llac de color blau amb una lona blava o és un llac que tinga aigua o quina quantitat d'aigua, però bueno, sigui la quantitat que sigui, la veritat que en la memòria descriptiva parlava de fonts per als seus assistents, fonts d'aigua i qüestions de queixes, i la veritat que bueno, nosaltres, com dic, no ens pareix bé, ho rebutgem completament, no ho haguéssim autoritzat i d'aquesta n'hem après per futures vegades que quedi ben clar. I a més, això que en qüestions com aquestes quedaran, i com temes de piscines i moltes altres qüestions, quedaran reflectides en la nova ordenança d'estalvi de l'aigua, que esperem aprovar, com dic, a final d'any, que duim molt de temps treballant amb diferents associacions i de manera coordinada entre els diferents departaments de l'Ajuntament, i a veure que una vegada que estigui aprovat, doncs aquestes qüestions quedaran totalment prohibides i sí que podrien tenir conseqüències greus. Ara mateix tinc que parlar amb els tècnics encara per veure les conseqüències d'haver realitzat aquest llac sense autorització i sense previ avís.
1: Clar, perquè en principi, diguem, no hi ha cap protesta veïnal per sorolls, en principi va estar tot bé, no?, diguem, llevat d'aquest tema.
2: Sí, la festa va ser, com dic, era una festa d'una activitat no permanent inocua, com queda descrit en la llei balear. No ha causat soroll, se'ls va demanar que, a pesar de ser a les 3, com que la música fos baixa, i així ha estat, no hi ha hagut cap queixa per música de cap vecí, i no han creat cap incident de cap manera. O sigui, que és una festa pues, privada, es parla de secretisme i opacitat, però bé, simplement era una festa. No sé també quan es parla de secretisme i opacitat en què es refereixen, a saber quins assistents hi havia o de que anaven a anar disfressats. Jo el que dic és que el que volia era que no es molestessin els vecins, i el que ha de recordar és que això és una cantera, on fa unes dècades aquí hi havia camions de camions i grues, vull dir que no és un paratge natural. La massa boscosa que era fora de la cantera, vull dir, tampoc hi havia perill d'incendis aquí dins perquè és un terreny desallotjat sense massa boscosa, i finalment, doncs, evidentment, no hi ha hagut cap incident per la poca afluència de gent que hi havia, i s'han respectat les normes, han baixat el volum era baix, i no hi ha hagut cap incident a part d'aquest mal ús de l'aigua.
1: Sí, estem parlant en Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni. Recordo, Marcos, fa un parell d'anys el desfile de la moda de l'IP, que va quedar molt bé també, i l'espai sí. Era molt, molt adequat, no?, també per això.
2: Sí, també ara farà a cosa d'un mes, l'Ajuntament va organitzar aquí un petit esdeveniment musical, assegut, amb pocs assistents, però no és un esdeveniment molt polit, els vecins ni van sentir música perquè era algú organitzat per l'Ajuntament, i la veritat que va quedar molt bé, es poden fer qüestions així que, per part de l'Ajuntament, que està bé. A més, ens ho quedà dins la cantera, sempre molesta algun vecí, si el volum és alt, i evidentment sempre demanar disculpes, però és una zona bastant aïllada i molesta menys que les zones com quan, per exemple, feien festes en el passeig. És un lloc, pues, com dic, és una antiga cantera que bueno, se li dona ara aquest ús de manera puntual, i recordar que aquesta festa que es va permetre va ser sobretot per el caràcter solidari. Si no s'hagués donat 50.000 euros a un motoclub de deportistes d'aquí de Sant Antoni, i també s'hagués donat 50.000 euros a Càritas, pues, evidentment no s'hagués permès. Evidentment s'ha volgut fer molta hincapié i molt de populisme amb 199 euros de la tassa, però bueno, hi ha tasses aquí fiscals a l'Ajuntament que es paguen també coses irrisòries, però evidentment no eren 199 euros el que va permetre donar permís en aquesta festa, sinó, com dic, el seu caràcter benèfic. I estic segur que si preguntau en els pares del motoclub de Formentera i Eivissa o preguntau en els usuaris de Càritas, estaran contents d'aquests sous que han rebut.
1: Ja, clar. I parlem de festes, però d'altres festes, de les festes de Sant Bartomeu, perquè esteu ja en plena celebració de les festes. El pròxim dia 24 serà el dia gros. Com estan funcionant fins ara?
2: Bé, han començat ja fent algunes activitats. Ahir hi havia una festa aquí a l'Escola Cervantes, amb espuma, amb aigua, i hi havia una mica de festa amb inflables, i continuem sempre com fem totes les festes.

propostes de caràcter molt, molt familiar per als més petits i també per als més grossos. Aquest any, bueno, Sant Bartomeu cau en dilluns, el dia 24 d'agost, i farem la típica festa de la movida.

0: de Sant Antoni i de tota l'illa i gent de fora. L'altre dia, per exemple, també celebraves divendres un swing festival on van anar pues, tocar música swing, recorregents a la zona del nou boulevard de Val de Rei, que ha quedat bastant bé, i per aquí, per els passeig, i veus com hi havia gent local i estrangers que venien aquí a ballar i aprendre a ballar swing, i així passen totes les festes. Pues, quan hi ha festes infantils aquí en el passeig, veus estrangers, que se veu fàcilment que no són d'aquí, i que s'uneixen, igual que també la festa de la Movida, és una festa on hi va gent major, gent més jove i estrangers, i uneix a tot tipus de gent, i són sempre festes pues molt de fer poble i molt d'involucrar tothom.
1: I tant que sí, Vázquez i Petit, vostè el puntet sí. Agafat, eh?
0: Sí.
1: Ja per acabar, Marco Serra, alcalde de Sant Antoni, s'està aconseguint aquest canvi de model turístic a Sant Antoni?
0: Sí, està costant, però s'està fent, se fa molt bona feina en les fires, i no només en les fires. Nosaltres ja ens hem acostumat a anar fora de les fires tradicionals, tant de Madrid com de Londres i de Berlín, fora d'aquestes fires, fer presentacions amb grups reduïts de periodistes que feien i que llavors parlen els seus mitjans locals de Sant Antoni. A més, sempre fèiem uns vídeos promocionals molt polits, que, pues, parlant de l'esport que tenim a Sant Antoni, parlant de la trial, de la volta ciclista, la volta mountain bikes, la ruta de la ruta de sal, a vela, etcètera, etcètera, parlant de gastronomia, parlant de racons de l'interior dels municipis de Sant Antoni, Sant Mateu, la Corona, etcètera, i s'ha dit que ens va molt bé per canviar la línia el turista que d'on ve, que antigament sempre havia estat sobretot majorment britànic i continua sent, però sí que es veu que ha pujat un percentatge important d'holandesos, belgues, alemans i altres països, i també d'Espanya, que fa que es vegi amb millor qualitat i més, i un turista més respectuós amb el nostre entorn. Es veu més famílies i costa canviar la dinàmica de molts anys, però també la renovació hotelera i la gran oferta gastronòmica que tenim al municipi fan que la gent vengui, se'n vagi contenta i torni.
1: I tant que sí. Pues Marco Serra, alcalde de Sant Antoni, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí a Onda Cero, gràcies, i que vegi molt bé el que queda de temporada. Bon dia.
0: Gràcies a vosaltres, i aprofito per donar molts anys i bons per les festes de Sant Bartomeu a tots els pulmanyins.
1: I tant que sí. Salut.
2: Elegir el vestido perfecto para una cena especial es difícil. En los últimos días de rebajas, elegir el nuevo sofá para tu salón te costará mucho menos. Aprovecha los últimos días de rebajas de Muebles La Fábrica y encuentra tu propio estilo con hasta un 50% de descuento. En Ibiza, carretera de San Juan, kilómetro 2. Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos. Onda Cero, tu radio. ¡Oh!

0: Onda Cero, tu ràdio.
1: I seguim, continuem parlant del tema de Sa Pedrera, que ja sabeu que es va convertir aquest dijous passat, en motiu de l'eclipse, en, podríem dir, una comarca més de l'Egipte dels faraons. Va haver una mica de tot. Aquest matí també estem en comunicació amb Pep Marge del Partit Socialista. Pep, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Bon dia. Bé, Valtros, que...
2: Valtros, no hi va raonar, no hi va raonar en aquesta festa?
1: No, jo no, ni vaja, estava convidat ni...
2: Vaja.
1: No m'agrada massa el tema festiu, ja, a veure si m'entens. Jo preferiria una horxateta aquí al port d'Eivissa o a Sant Antoni, tranquil·lament, a una terrassa, saps? Que l'amontonament de gent. Però, bueno, com es veu des del PSOE tot això que ha passat?
2: Bueno, un despropòsit total, vull dir que en una zona natural, amb risc d'incendis, amb molt de vecins del rodó, se va preparar una festa superparticular, superexclusiva, per rics davant del poble senzill que tenim a Sant Antoni i que volia viure els dies d'aquests de l'eclipse, volia viure tranquil·lament, doncs es van trobar amb una superfesta que ha incomplit tot el que nosaltres pensam que té que fer, que té que ser una festa. I damunt, en llicència del nostre ajuntament, un despropòsit. Vull dir que és de lo més greu que jo he vist en els darrers anys.
1: El que ha alçat, diguem, una mica més de polèmica és el tema aquest del llac aquest que pareix

0: Sé que, bueno, que es va gastar una sèrie de litros d'aigua. Ells van dir, ara mateix, l'empresa Van Vic aquesta, que és l'organitzadora, que aquesta aigua s'ha reciclat i tal, s'ha fet un ús irresponsable, Pep, d'aquests recursos hídrics que tenim aquí a Silla?
1: Absolutament, i per això des dels nostres parlamentaris demanaran explicacions de recursos hídrics balears en el Parlament, perquè és una vergonya. Ja hem anunciat que demanarem els informes necessaris i denunciarem, elevarem la denúncia a el que sigui necessari, inclús de la festa també de la platja, per costes i llavors tot el que és recursos hídrics i també medi ambient a la zona d'allí, però a veure, hem de clarificar. Aquesta gent varen entregar un informe. L'han fet sense ningú problema. Han estat treballant 10 dies, o 15. Trobeu que ningú tècnic ha anat a revisar, clar, no pot ser que avui anunciïn que era un despropòsit i que no ho sabien. Mentida. Una instal·lació que s'està fent en la seva empat i en la seva llicència, el més lògic, excepte que siguen bastant inútils, i crec que a vegades podrem començar a dir que Marcos Serra i aquest Ajuntament comencen a ser molt irrespectuosos i inútils en respecte a la seva feina, no la compleixen, però clar, com poden dir que no ho sabien a una super muntatge que hi havia allí, i respecte a l'aigua, no només no s'ha reciclat, sinó que aquesta aigua va acabar a la depuradora perquè l'empresa que el va dur a la depuradora. Per tant, per desgràcia, en aquest temps pràcticament no s'utilitza, no es recicla ni una gota d'aigua, sinó que es tira pràcticament amb una depuració molt fluixa cap a la mà. Vull dir que això ha estat el seu destí. No ha anat a cap jardí ni s'ha reciclat. Ha anat a la depuradora.
0: Ja. Des del PSOE, què se li demana a l'Ajuntament?
1: Se li demana que, una, deixi que cessi de fer aquestes festes, perquè normalment en Marcos Serra pareix ser un promotor de festes. És la, com jo ja he dit diverses vegades, és el rei de les festes, però ara comença a dudar que només sigui rei, perquè li estic assignant que és promotor, perquè Sant Antoni, si tu t'hi fixes, i estàu sempre a l'ordre del dia, estàu aquí cada dia dant informació, al resto de l'illa no hi ha aquest tipus de festes. Per la qual cosa, els incidents greus en turistes a Sant Antoni, les baralles a Sant Antoni, i les grans festes a on? A Sant Antoni. I segueixen igual, perquè ja està anunciada pel pròxim dia 12 de setembre una pròxima festa, per la qual ells varen prometre als vecins que no hi farien més festes i ja en duen una, i pel 12 de setembre en duen una altra, i no descart que pròximament hi hagi més de platja, per la qual no entenc, excepte que justificar que els beneficis turístics de la zona, i aquestes festes s'està demostrant, i així ho està fent veure la gent, que no duen cap benefici. Només duen mala fama i rompre la poca estabilitat que teníem a Sant Antoni per intentar reactivar el turisme familiar i de qualitat.
0: Pues, Pep Marge, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí a Onda Cero. Gràcies, que vagin bé les festes de Sant Bartomeu, eh?
1: Bé, i sí, moltes gràcies. A veure si no fa massa festa. I recordar que han demanat la dimissió de Neus, la regidora de Seguretat, perquè diem que més gent hi ha hagut mai a Sant Antoni, ella no va actuar i no ha tingut cap policia. Per la qual cosa, la cosa està malament a Sant Antoni. Però per el dia de Sant Bartomeu farem festa, perquè així ho marques calendari i nosaltres sempre som de poder anar en aquest tipus de festes que són el que dignifiquen un poc a la societat de Sant Antoni.
0: Ja que sí, ja que fer país, ja que sí, clar que sí.
1: Sí, senyor.
0: Molt bé, doncs fem marge, una abraçada, moltíssimes gràcies, bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres, vinga, fins una altra.
2: En Ibiza y Formentera, la naturaleza es parte de nuestra identidad. Conocemos el clima, la tierra y lo que cada espacio necesita para mantenerse vivo todo el año. Además, ofrecemos un servicio premium para villas y hoteles de alto standing. Ibiza Green, jardinería sostenible con alma mediterránea. Descúbrenos en ibizagreen.com.
3: Onda Cero, tu radio.

0: Pues estamos a lunes y eso quiere decir que una semana más nos hemos venido con nuestro patinete hasta la sede del Archivo Histórico de Ibiza y Formentera, como siempre lo digo, en el edificio de Cambotino, primera planta, fresquitos, en pleno Dalvila. Y ahora vamos a bucear una vez más entre documentos históricos. En este caso vamos a viajar hasta más o menos principios del siglo XIX, 1810, 1814, 1825. ¿Por qué? Porque queremos conocer cómo fue la puesta en marcha de lo que ahora se conoce como el Cementerio Bell, pero que en aquella época era el Cementerio Nou. Está en Figueretas, justo ahora al lado de ese polideportivo que están terminando. Ahora mismo además se ha puesto de moda porque se ha puesto un columbario con restos de algunas de las víctimas que se han podido identificar de los fusilamientos de la Guerra Civil. Pero nosotros vamos a viajar mucho antes. Vamos a viajar, como decíamos antes, en torno a 1814, 1810, 1820, para conocer cómo se puso en marcha este cementerio que luego ha ido albergando las generaciones enteras de ibicencos. Ya tengo por aquí con nosotros a Fanny Tur, la directora del archivo, que tiene entre manos unos legajos fantásticos escritos a mano, como no podía ser de otra manera, que se conservan de manera estupenda. Tengo uno de ellos que pone año de 1825, sello número 4. Muy buenos días, Fanny, ¿qué tal?
1: Hola, buen día, ¿cómo va?
0: Muy bien, hoy vamos a conocer los secretos o cómo empezó a ponerse en marcha este Cementerio Bell, que lo conocemos todos como Cementerio Bell, pero que claro, que en aquella época era Cementerio Nou. Vamos a viajar hasta 1814, si te parece, porque nos has contado un poco fuera de micro, para ponernos en contexto, que todo esto viene porque ya se enterraba gente antes de que se pusiera en marcha este cementerio, ¿no?
1: Sí, tal com us contava en Joan Marí Cardona amb una petita veus enciclopèdia, a partir de principis de segle XIX, 1814, ja s'hi va començar amb un petit solar que hi havia una zona de ses coves, que està molt, molt a prop de sa torre de ses coves, allí a ses Figueretes, s'hi va començar a enterrar gent. Però què passa? Que el cementeri, aquell trosset ja quedava petit, i el cementeri de sa ciutat, recordem que Dalvila hi havia un carrer, que ara és carrer de Soledat, crec que era el carrer de cementeri, simplement perquè duien el cementeri que hi havia Dalvila, que també s'havia enterrat abans gent a sa plaça de la catedral, com abans s'enterrava dins, però per qüestions sanitàries, sobretot a partir de segle XVIII, de final del segle XVIII, ja es va començar a obligar, és a dir, a prohibir que s'enterrés dins de nuclis urbans per una qüestió purament sanitària. De fet, la documentació del cementeri vell d'Eivissa, abans cementeri nou, com molt bé deies, està, la tenim a la secció de sanitat, perquè era un tema que es tractava i se gestionava des de la Junta Municipal de Sanitat, és a dir, que tenia les competències municipals de sanitat, tal i com regulava la llei, no? I llavors, en 1914 va començar enterrant allí, però es necessitava ampliar aquest cementeri, i l'any 1825, aquest document que tu menciones, que tenim aquí ara en ses mans, és un expedient diu formado a conseqüència de la exposición hecha por el diputado Vicente José Oliver sobre el estado de este cementerio. I és interessant perquè quan parla de l'estat de cementeri es refereix en el cementeri de la ciutat, en el cementeri de Dalvila, que deia que ja no cogen ja los cadáveres i el contenedor se ve en la precisión de exhumar los restos del cuerpo humano i diguéssim per anar-los antics, per anar posant els nous perquè ja no hi cabia. I de fet també diu aquest document que quan plou surten a la superfície restes de cadàvers, imaginem.
0: Clar, perquè no s'enterraven molt, molt en la profunditat.
1: No, no, no, i s'enterraven en baix terra, però clar, quan per l'erosió, pel temps, pel vent, per la pluja, sortien aquests ossos. I deia que això, evidentment, a part de l'aspecte d'una qüestió d'insalubritat, no? I això estan parlant de 1825, i com sempre que parlam d'obres públiques, no és fins a 1832 que no s'aconsegueix iniciar, que comenci a arrencar la compra de solars i que se comenci a parlar de la construcció del nou cementeri, que és una ampliació d'aquest de 1814, i del nou cementeri o fossar de ses Figueretes. Recordem que antigament a Eivissa li deien fossar, es fossar de ses Figueretes, que estava a ses afores de la ciutat. Pensem que ara és un barri de vila, però pensem que en el segle XIX la ciutat ciutat acabava a la Marina, a la Marina.
0: Se tardó 7 años en poner en marcha desde, digamos, el proyecto, desde que el diputado decidió escribir y contar la situación. Se tardaron 7 años en empezar a ponerlo en marcha solo.
1: Sí, efectivament. En 1832, 33, se compren a solars, aquí tenim l'expedient, en totes, diguéssim, el que es va pagar, el que se va anar fent, i finalment va quedar posat en marxa a partir de 1835. Però veus, vull dir que l'expedient que es feia per qualsevol projecte, lògicament, vull dir, eren projectes. Veus, per exemple, aquí parla, ara aquí la gent per la ràdio no ho pot veure, però aquí tenim davant el pressupost de les obres que s'havien d'executar per la construcció del Fossar Nou. Hi ha una relació de totes les, per totes les despeses, amb un total de 7.725 reals.
0: Reales, porque hay que hablar que estamos en la época de 1832, donde no había pesetas todavía, y eran reales lo que se pagaba. En este documento, además, que tiene Fanny Tour entre las manos, que es una auténtica joya, viene detallado cada uno de los gastos del presupuesto. Es espectacular, ¿eh?
1: Sí, porque parla de, mira, de cuarteras, de...
0: Todo con una letra que se ha conservado hasta nuestros días prácticamente inalterable.
1: Sí, no, a més, molt, llavors, la lletra, perquè llavors a vegades no tenim tanta sort i la lletra és il·legible, però aquesta lletreta està molt, molt bé, com vull dir, que qualsevol persona que ho vulgui veure ho pot veure. Ho penjarem a les nostres xarxes perquè la gent vegi del que estem parlant, però és una lletra molt polida i està signada Ibiza en V, 20 d'agost de 1832, firmat per en Ramon Martí.
0: Claro, esto fue en 1832, pero el Cementeri Bell, o Cementeri Nou en aquella época, se inaugura finalmente 10 años después, 1835, ¿on hay que esperar?
1: Sí, en 1835, efectivament, des de 10 anys després de que es començàs a parlar que un diputat expressàs la situació de cementeri, no? I, veus, i tot això a través de la Junta Local de Sanitat. Vull dir, 10 anys després de l'inici de que se'n començàs a parlar, ja tenim constància de que diguéssim que ja estava en marxa l'ampliació de la primera ampliació de cementeri, perquè al llarg del segle XX i del segle XIX va tenir altres ampliacions, i és un cementeri que també podem aprofitar per recordar que és el primer cementeri que ha estat museïtzat de les Illes Balears, que va començar impulsat per la regidoria de cementeris en la col·laboració de l'arxiu, va començar fa 2 anys i cada any s'ha anat ampliant el nombre de plaques, perquè el que s'ha fet és senyalitzar, diguéssim, és una mica una petita ressenya biogràfica de les persones que estan enterrades allí, que evidentment si un eivissenc no moria fora, era de vila i no moria fora de Silla, com ha passat amb els eivissencs il·lustres, eren enterrats a l'únic fossar que hi havia, que era el cementeri de les Figueretes, i està allí, i hi ha plaques que ho recorden, des d'artistes, polítics, militars...
0: I panteones que són realment preciosos.
1: Sí, pensem, per exemple, hi ha un panteó que és allà...

0: on està enterrat és Mateu de la família Villan Gómez, una part, una branca política de la família Villan Gómez, que la va fer en Joan Gómez Ripoll Campos, que és el mateix que va fer sota el Montesol, per posar un exemple. És a dir, el cementeri vell, d'avui en dia Fossar Vell de Vila, és un cementeri que no té res que envejar a altres ciutats per lo polit que és, i sobretot ara que està museïtzat, dona per, vaja, per, és història viva. Pensem que té records, racons tan importants com el desmemorial amb el nom de totes les persones que han estat, varen estar represaliades, que varen defensar la legitimitat republicana i la democràcia, i estan allí. També, ara, com tu deies, hi ha aquell petit racó que se va inaugurar fa pocs dies, diguéssim, amb les restes identificades d'alguns eivissencs que havien mort i els havien estat enterrats a la fossa comú de cementeri. Llavors també hi ha una part civil on hi ha una placa que recorda en Erwin Bronner i a la seva dona, en Gisela Bronner, però també hi ha en Marià Llobet, en Marià Villan Gómez, en Narcís Pujetes, el pintor, Eduardo Fioravanti, esportista, per dir...
1: I la Creu Blanca.
0: Efectivament, has fet molt bé dir-m'ho, perquè, per exemple, hi ha la Creu Blanca, que es va instal·lar allí, que és la creu que hi havia en el carrer de la Creu, d'on pren el nom el carrer de la Creu. Estava en el final del carrer de la Creu, a la Cruïlla, llavors ja passa el carrer Riambau, i ara aquesta creu va estar traslladada en el cementeri, i ara es pot veure allí aquesta creu. I a la capella de cementeri també hi ha, que també és el primer lloc on han estat exposats alguns dels objectes, botons, monedes, espardenyes, que varen estar trobats en les excavacions fetes quan el govern balear, quan se va obrir l'any 2018 i campanyes dels anys següents, la fossa comuna de cementeri de Vila, que era una fossa de les més grosses de les Balears, on s'havien enterrat totes aquelles persones, diguéssim, que varen ser represaliades, i estan, alguns d'aquests objectes estan exposats a una vitrina, així com còpia d'alguns documents de l'arxiu, com per exemple dos projectes que també tenim aquí a les... a les nostres mans, dos projectes de dos models de capella que es varen presentar davant l'Ajuntament. Una va ser aprovada, tal i com certifica el secretari, que algun dia haurem de parlar d'en Artur Pérez Cabrero, perquè gràcies a ell també tenim tant d'ordre en ses actes i els bans municipals, i una altra que no va ser aprovada.
1: És a dir, estamos hablando de 1907, los documentos que tienes ara a las manos.
0: Efectivament, són dos models de capella, un va ser aprovat, l'altre tenia més cosetes, no sé si és perquè era massa carregat, però no va ser aprovat. I aquí els tenim, i una còpia d'aquests dos projectes es pot estar a una vitrina de cementeri vell.
1: Qué maravilla. Pues ya lo sabe todo el mundo, un día más. Hemos viajado a los secretos del archivo. Esta vez nos hemos salido metafóricamente de las instalaciones del Archivo Histórico de Eivissa y Formentera con su directora, con Fanny Turí. Nos hemos ido hasta lo que ahora se conoce como Cementeri Vell, pero que en la época en la que se puso en marcha, lógicamente, era Cementeri Nou. Para ello hemos viajado a principios del siglo XIX. Nos hemos ido hasta 1814, cuando se enterraba gente ya en Ibiza, años antes también, pero después cuando se decidió poner en marcha la creación de este lugar emblemático de la ciudad de Ibiza, que como bien nos ha contado además Fanny Tour, es un lugar casi de obligada visita para muchos residentes que no lo conozcan y también para muchos turistas. Fanny, ha sido como siempre un placer estar aquí en este archivo, estar fresquitos, que luego ya verás, miedo me da salir a la calle y conocer todos estos secretos. Gracias.
0: Gracias a Dios, pues a vos programa desde aquí.